0: A vivir que son dos días, con Lourdes Lancho.
1: Només hi ha un lloc on tota la família es posa d'acord. PortAventura World. PortAventura Club estrena una nova era. Nova identitat, nova imatge. Una proposta de passi renovada i el nou Pioneer Pass. El més exclusiu i premium. Descobreix-los a PortAventuraWorld.com.
2: Els dilluns no solen ser el millor dia de la setmana, a menys que hi hagi que t'hi jugues Barça.
3: Empezamos fuerte la temporada.
2: Ja ho va dir el tio Faja. Continuem més forts que mai. Que t'hi jugues Barça, amb Albert Bermúdez.
4: Doncs sí, narraré jo.
2: I Sique Rodríguez al capdavant.
4: Exacte.
2: Aquest dilluns, Barça-Rayo Vallecano. Segueix la transmissió a partir de 8:45 del vespre a SER Catalunya o a l'API web de la SER.
5: Què t'hi jugues?
6: Barça!
7: Amb el patrocini de Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
8: No, des d'això, des de moltíssimes escoles que encara la fan viva, no? Moltes escoles que reben a la canalla al matí amb aquesta cançó. Hem vist com ha arribat a llocs. Un dia m'escrivien des de Nova York que algú estava al Museu MoMA de Nova York i estava sonant per la megafonia al Corren, no?
4: Què dius?
9: Dissabtes i diumenges a partir de la 1, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
2: Els dilluns no solen ser el millor dia de la setmana, a menys que hi hagi que t'hi jugues Barça.
3: Empezamos fuerte la temporada.
2: Ja ho va dir el tio Faja. Continuem més forts que mai. Que t'hi jugues Barça, amb Albert Bermúdez.
4: Doncs sí, narraré jo.
2: I Sique Rodríguez al capdavant.
4: Exacte.
2: Aquest dilluns, Barça-Rayo Vallecano. Segueix la transmissió a partir de 8:45 del vespre a SER Catalunya o a l'API web de la SER.
5: Què t'hi jugues?
6: Barça!
7: Amb el patrocini de Murprotec i CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.

0: vivir que son dos días, con Lourdes Lancho.
1: Els dilluns no solen ser el millor dia de la setmana, a menys que hi hagi que t'hi jugues Barça.
2: Empezamos fuerte la temporada.
1: Ja ho va dir el tio Faja. Continuem més forts que mai. Que t'hi jugues Barça, amb Albert Bermúdez.
3: Doncs sí, n'anaré jo.
1: I Sique Rodríguez al capdavant.
3: Exacte.
1: Aquest dilluns, Barça-Rayo Vallecano. Segueix la transmissió a partir de 8:45 del vespre. A SER Catalunya o a l'app i web de la SER.
4: Què t'hi jugues?
5: Barça!
6: Amb el patrocini de Murprotec i CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
7: A l'Espai Texas. Ens vindran a veure l'autor Ramon Pardina i l'actor Ricard Ferrer. I a més...
8: He venido aquí a trabajar, a ser actriz en tu película. Pero no he venido a ser tu hija.
7: Aprofitant l'estrena del Ser Querido, Mariona Borrull recordarà la meteòrica carrera en l'audiovisual de l'actriu Victoria Luengo, de La Reina Roja a treballar amb Almodóvar.
9: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
1: Els dilluns no solen ser el millor dia de la setmana, a menys que hi hagi que t'hi jugues Barça.
2: Empezamos fuerte la temporada.
1: Ja ho va dir el tio Faja. Continuem més forts que mai. Que t'hi jugues Barça, amb Albert Bermúdez.
3: Doncs sí, n'anaré jo.
1: I Sique Rodríguez al capdavant.
3: Exacte.
1: Aquest dilluns, Barça-Rayo Vallecano. Segueix la transmissió a partir de 8:45 del vespre. A SER Catalunya o a l'app i web de la SER.
4: Què t'hi jugues?
5: Barça!
6: Amb el patrocini de Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
10: És l'estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: A vivir que son dos días, con Lourdes Lancho.
1: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias. Casi 7 millones de desplazamientos por carretera están previstos en la operación Retorno del final de agosto, que arrancó el viernes a mediodía y se extenderá hasta la medianoche del lunes. A esta hora los principales problemas están en la costa y las grandes ciudades. Carlos Sevilla.
2: Sí, ahora hay tráfico lento en Barcelona, en la AP7 a la altura de Castellbisbal en dirección a la capital catalana y en la C32 a su paso por Arenys de Mar hacia Girona. También se registran retenciones en la entrada de Madrid por la 5 y la 6, en la entrada de Valencia por la 3, en la salida de Málaga por la 7, en la salida de Albacete por la A31 y en Huelva en la A49 hacia Sevilla. Además, varios accidentes complican la circulación en Cádiz, en la A4 a su paso por Puerto Real, en Sevilla, en la AP4 a la altura de Lebrija, en Alicante en la A31 a su paso por Villena y en la AP7 dos siniestros provocan retenciones en Favara, en la provincia de Valencia y en Peñíscola, en Castellón.
1: Sobre la crisis en Ceuta, el PP critica al gobierno porque considera que se ha llegado tarde a la gestión y solución de la situación en la ciudad. El vicesecretario popular Elías Bendodo asegura que el Ejecutivo no vale para nada, ha dicho.
3: Resiste sin poder aplicar sus medidas y es el perfecto síntoma de que no vale absolutamente para nada. El gobierno sigue sin responder meses después, un mes después de que 8 ministros hayan hablado, pero no han dicho nada.
1: En Cantabria, un joven ha denunciado una agresión homófoba en las fiestas del municipio de Astillero. Asegura que un grupo de individuos le insultó y roció con gas pimienta. Más asuntos. El brote de ébola en el Congo deja ya más de 2.800 muertos, mientras los casos confirmados se acercan a los 6.000 desde mediados de mayo. Todo esto mientras las primeras vacunas, cuya eficacia no está clara, empiezan a llegar al país. Será Fernández.
4: Es el brote más letal de la historia reciente de la República Democrática del Congo. El gobierno ha declarado ya 60 zonas sanitarias de emergencia, mientras la tasa de mortalidad sube hasta al 48,1%. El epicentro del brote se encuentra en la provincia de Ituri, una región marcada por la violencia, donde los constantes ataques y los sucesivos desplazamientos están imposibilitando un seguimiento realista de los contagios. El gobierno ya ha comenzado con la vacunación de la primera remesa de la vacuna Ervebo, cuya eficacia frente a la cepa que caracteriza el brote no está confirmada.
1: Y nos quedan los deportes. Juan Marín, buenas tardes.
5: Muy buenas. Jornada de domingo en la Liga con 3 partidos. El Real Madrid recibe al Málaga a las 5, el Deportivo se mide al Valencia a partir de las 7:30 y a las 9:30 el Athletic visita al Celta en Balaídos. Todo esto en el día en el que Julián Álvarez ha vuelto a entrenar con el grupo en el Cerro del Espino. Además, acaba de finalizar la carrera de Moto2 del Gran Premio de Aragón con victoria para Alonso López y a las 2 tenemos la carrera de MotoGP y ya en directo la novena etapa de la Vuelta sin Pogacar, pero sí con Enric Max, que veremos si puede conservar el maillot rojo.
1: Pues de momento es todo. Se quedan con Transmite la SER. Las noticias vuelven a las 2, la 1 en Canarias y en tiempo de hora 14 con Almudena Lopesino.
6: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
7: Format a la magia de la ràdio.
8: Sique Rodríguez, Lleida, Manresa.
9: Doncs aquí el Lleida ha debutat malament, almenys està debutant malament en aquests
7: primers
9: minuts.
7: Ha vist passar molts entrenadors.
10: A mi em seguia quan era entrenador del Barça, bueno, i des que era jugador. Si més a més va amb samarretes del Ronaldinho per semblar més jove. No us enganyeu, és un abuelo.
7: I un any més, Sique renova i es renova.
11: El que t'hi jugues la liarem i ens divertirem.
7: Sí que Rodríguez torna al capdavant de l'univers que t'hi jugues. Escolta'l cada migdia a partir de les 12 a la Cadena SER i també liderant les transmissions dels partits del Barça a SER Catalunya.
11: I no et deixis el bar, que fem l'endemà dels partits de Barça i Madrid a les 11 del matí a YouTube de Catalunya al món.
7: Què t'hi jugues i sí que Rodríguez. Una temporada més, referents amb tu.
11: No volíeu caldo? Doncs 3 tasses.
12: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. A la Cadena SER i SER Catalunya, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
13: Què tal? Molt bon dia, bon últim diumenge d'agost. I de vacances per molts de vosaltres, segurament. Com estàs, Mariona Borrull?
14: Doncs mira, amb un ànim vagament afectat.
13: Vagament.
14: Efectivament.
13: Jo crec que ho he utilitzat un parell de cops, vagament, en tota la meva vida. No és una paraula que formi part del meu llenguatge habitual.
14: Som molt de Ferragosto ara mateix.
13: Sí, ets tan llegida.
14: Gràcies. Llegidi.
13: Perdó. Mira que portem, què, 4, 5?
14: Res, endavant.
13: 5 temporades, 5 anys i encara ens costa això.
14: Perquè és finals d'agost, vull dir, ens
13: totalment.
14: Costa tot plegat existir, ens costa.
13: Bé, Mariona, avui... Una carta d'amor a Victoria Luengo.
14: I tant
13: que sí. És el
14: que
13: ens proposes.
14: I tant que sí. Victoria Luengo se l'ha de celebrar com sigui.
13: A partir de El ser querido. Escolta'm, quantes coses no haurà fet Mariona Borrull, coses no convencionals en un lavabo?
14: I tu me lo preguntes.
13: I jo te lo pregunto. Cada vegada és més perillós venir al Tot és comèdia, això ja ho saps.
14: Totalment, o sigui, per favor. M'ha agradat molt col·laborar en aquest programa.
13: T'ho giro, els lavabos donarien per una secció de cine i sèries?
14: Definitivament.
13: O sigui, sí o no?
14: Els lavabos donen per una secció de drama, en general. Mm. Drama.
13: Te'n recordes alguna escena de lavabo que tingui ara al cap?
14: Sí, tant que sí. Danny Boyle amb... Com es deia la pel·lícula que va fer Ewan McGregor fa als anys 90? Que Ewan McGregor deia choose your, tria la teva vida.
13: En Dani Puntí Prats, que digue-m'ho, si no hi ha unes ordres internes que em puguis dir, està aixecant el dit, jo me la sé.
14: Trainspotting.
13: Molt bé.
14: L'escena de lavabo de Trainspotting. Doncs ja està, ja el teniu.
13: Saps qui em ve? A mi em ve el cap perquè la tinc molt fresca, perquè va ser una de les pel·lis que es va passar en el cicle Gandules del CCCB, que ha programat Desi de Fez aquest estiu, per cert.
14: Boníssim.
13: La mosca. Jeff Goldblum, quan li comencen a caure les ungles, bueno, i ell se les va traient enmig de tota aquella transformació.
14: Escolta'm, ideal pel vermut de diumenge, això, eh?
13: Ideal. Molt bé.
14: Fantàstic.
13: Lavabos. Tenim un autèntic expert en lavabos. És el guionista, escriptor i dramaturg Ramon Pardina. Ramon, com estàs? Bon dia.
15: Què tal? Molt bé, bon dia.
13: Perquè tens una teoria tan elaboradíssima sobre els lavabos privats i públics que has escrit una obra de teatre, la teva primera obra de teatre.
15: Sí, home, no és que expliqui una teoria sobre els lavabos, però sí que és veritat que és un espai que em crida molt l'atenció per tot això que dèieu, perquè és un espai on passen moltes coses a nivell íntim de la parella i també a nivell quan has de compartir lavabo públicament amb altra gent. Però és com un lloc on hi ha molts petits conflictes que sempre em fan molta gràcia.
13: Ara en parlarem, eh?
15: Sí.
13: Desaparellats, que ha tornat a l'Espai Texas de Barcelona amb els actors Esther López i Ricard Ferrer. Bon dia, Ricard! Hola, Ricard!
16: Hola!
13: Ara sí, estàs aquí.
16: Ara sí.
13: Escolta'm.
16: Estic aquí, estic escoltant-vos vagament content.
13: Jo molt, que estiguis amb nosaltres, ja saps. La teva relació amb els lavabos, quines coses, de preguntar i de parlar
16: de
13: a l'hora de l'aperitiu. Com... Sí. Però bé...
16: No, la meva relació amb els lavabos és bona, i et confessaré que era un dels meus llocs preferits, ha anat evolucionant amb els anys,
13: Ah, sí?
16: Un dels llocs on antigament estudiava més.
15: Ostres.
16: On estudiava més, té una mica de gràcia la cosa, però amb els anys he anat canviant d'espai, però era dels pocs llocs on em concentrava.
13: Hi ha molta gent que aprofita per llegir els lavabos,
16: sí,
13: jo no he pogut
16: sí.
13: mai de la vida perquè em comença a fer mal, no sé...
16: Sí, clar,
13: en castellà diuen les posaderes, em comencen a fer mal, i piro, no sé, ja, si clar. Acabo la feina en un altre lloc.
16: El grau de concentració, com que jo sóc molt dispers i em costa concentrar, de sobte d'un espai on no hi ha masses coses i pots estar fent una cosa concreta, m'anava bé. També és veritat que després, si et passaves de concentració, costava aixecar-se o tenir cada escoix. No desitjo ningú.
13: Sí, o amb rampa.
16: Exacte.
13: El gran dilema. És un dilema més profund que el hamletià. Balda o no balda? Passem la balda o no passem la balda? S'entén que estem convivint, eh? Ah, estem convivint amb la nostra parella, clar. Sí.
15: Sí, no, jo si
13: he d'escollir... Intimitat fins a on?
15: Clar, normalment és veritat que això en el món de la parella, els lavabos és un lloc on hi ha molta comunicació, a partir de que passes un cert temps, no?, de convivència. Sí. I ja, al final, això sí que tinc una mica la teoria, que moltes de les converses més importants de parella acaben passant al lavabo en el moment entre que una es dutxa i l'altra es renta les dents o el que sigui, no? I aleshores, en parella, jo, i en general soc partidari de mantenir la porta sense pestell perquè, a més, jo tinc una espècie de mania persecutòria que sentim molta por a quedar-me tancat als lavabos.
13: Això surt,
15: o sortir a l'obra, que al final
13: no
15: s'esmenta molt vagament.
13: No de casa, evidentment, si
15: no... No, exacte. Això, sobretot, llavors, els que són en pestell encara... perquè trobo més o menys fàcil de treure si és mig encalla, però els que són de rodeta o els que tenen una pestanyeta petita, saps aquests que són com més... que ja hi ha una enginyeria al darrere, sí, que no saps com funciona, allò em fa pànic de quedar-me que no funcioni i quedar-me tancat.
13: Algú a la sala s'ha quedat tancat mai en un lavabo? Jo vaig estar quasi a punt, en un centre d'aquests on et fan les revisions mèdiques d'empresa. Supercutre el lloc. Tenia la mida d'un segell. O sigui, a més, hi havia l'afegit que era petitó. Bueno, vaig començar a tocar la porta, em va venir l'angoixa.
14: Ai, no!
13: Sí, em van treure no, ràpid, terrible. Això també s'ha de dir.
14: Però a més és que és molt humiliant quedar-se tancat a un lavabo, vull dir... Que acaba amb tota la teva, diguem-ne, per la persona pública, no? O sigui, de cop i volta, Màxim és el tipus que s'ha quedat tancat dins el lavabo.
13: Sí, Màxim es converteix en mínim.
15: Sí, el moment... Home, jo sé que si passa això, espero almenys que quan surti et rebin amb aplaudiments o alguna cosa així, no? Jo crec que seria...
14: Com quan aterra l'avió, no?
15: Exacte. No,
13: em vam rebre amb el putet de fer l'anàlisi d'orina, vull dir que no va ser gaire de llons. Ricard, alguna anècdota semblant?
16: No, però jo t'he de dir que se m'han fet molt llargs aquells segons entre veure que no s'obre i s'obre, saps? Ja. Molt més llarg segurament del que són, però aquell moment que fas clec i veus que no, i tornes a fer clec i veus que no, i tornes a fer clec i veus que no, el quart clec potser ja se t'obre, però per mi aquells tres clecs que no s'han obert se m'han arribat a fer molt, molt llargs. De fet, em surt com una mica la força bruta i més d'un cop he tingut com por de dir, si em cargaré la porta, saps allò de... Però bueno, fins a dia d'avui no he aixafat cap porta a lavabo, cosa que també em manté més tranquil, perquè només faltaria sobresortir del bar o del lloc d'anàlisis clíniques amb el pany a la mà. No?
13: El pom a la mà.
14: Però és molt pitjor que et pillen a dins el lavabo sense el... Com es diu això?
13: La balda o el pastell.
15: Ostres, no sé què dir-te, eh? Crec que...
13: També m'ha passat. Això ens ha passat a molts,
15: sí,
13: no?
15: Sí, això també
13: a la feina és clubs... Sisplau.
16: Què penseu de la gent que no truca abans? Perquè a mi això és una cosa que... O sigui, els lavabos públics, per entendre's igual, o dins d'un bar, on sigui, jo sempre tinc com una tendència de, ni que vegi que no hi ha la balda, truco, faig toc-toc, sí, de rotllo per assegurar-me que no hi hagi ningú, perquè vull evitar aquesta situació. Però hi ha molta gent que no ho fa. Llavors, si tu estàs dins, pel que sigui, estàs despistat de posar la balda, o simplement no n'hi ha, estàs allà amb el genoll apretant a la porta perquè ningú entri, no? Destopte. Que algú no truqui i entri de cop, ho trobo com hasta una falta de respecte. Igual soc jo, que soc molt correcte amb els lavabos.
13: Mare meva, no havíem vingut a parlar d'una obra de teatre.
15: No, és el que us deia, que realment...
13: Teniu un quart d'hora parlant de lavabos, tu.
15: És que els lavabos donen molt de joc a nivell dramàtic. Jo
13: total.
15: Estic convençut d'això, no? De que hi ha això com petites històries, petits conflictes que bueno, té molta gràcia.
13: I déu-n'hi-do on portes tu, aquesta història, perquè imagineu-vos si el lavabo de casa fos una porta a un univers paral·lel amb versions diferents de nosaltres i les nostres parelles.
17: M'has estat infidel.
18: Com ho saps? Com?
17: No, o sigui, no tu, No tu. Ella.
18: Ah, clar, sí.
17: I a sobre amb el David.
18: Qui ets?
17: Pots baixar el ganivet, sisplau?
18: Si no té punxa.
17: Ah, no, si serà culpa meva que no em puguis amenaçar.
19: El lavabo de casa nostra s'ha convertit en una porta interdimensional que connecta amb un món paral·lel on tu i jo, o més ben dit, una versió alternativa de tu i jo, sí que estem casats.
18: Jo he entrat a lavabos de discoteca que fan molta més por que aquest.
17: Si hi ha d'haver comunicació entre un món i l'altre, hauria d'estar més ben senyalitzat, no?
18: Suposo que allò de Romeu i Julieta al costat nostre és una broma.
13: I Ramon Pardina, un títol alternatiu a l'obra, que es diu Desaparellats, podria haver estat Ruptura i vinyeta.
15: Ostres.
13: Que és un nom també molt Mishima, que és un grup que després escoltarem la cançó que apareix a l'obra. Bueno,
15: Mishima seria Ruptura, vinyeta, caos. De fet, això està...
13: Això ho expliques, de fet, al programa demà, que n'és del trencament de la teva parella.
15: Sí, exacte. No ens vam trobar cap porta interdimensional a lavabo, això puc dir que no va passar. Però sí que és veritat que una mica l'impuls, en el moment en què em trobava jo personal, doncs sí que em va portar a escriure alguna cosa relacionada amb les relacions de parella. I bé, aleshores va sortir aquesta idea que m'agradava perquè a mi també m'agrada molt el gènere fantàstic i m'agradava molt el contrast amb les coses molt quotidianes. Aleshores, bueno, va sortir la idea aquesta de que els lavabos fossin com la porta d'entrada a un altre món paral·lel amb versions diferents dels personatges. I bé, vaig començar a jugar amb aquest plantejament, a veure què sortia, i al final va sortir aquesta obra.
13: I la vinyeta, que també apareix reproduïda en el programa demà, és una... Jo no la coneixia, aquesta, és fantàstica, d'en Miguel Noguera, que et gira la perspectiva.
15: Totalment, sí. És, bueno, el Miguel Noguera, jo l'admiro moltíssim, i en el seu llibre, aquest és Ultra Show, té una vinyeta que és un intentant sortir del lavabo i una veu des de fora que li diu el món està ocupat, no? És al revés del que li passa al Ricard, diguéssim, que hi ha algú que intenta entrar quan hi està al lavabo, doncs això al revés.
13: Quin personatge, Miguel Noguera?
15: Sí.
13: Com descriu el seu univers?
15: A mi una vegada va dir que jo no existia.
13: Perdó?
15: Sí. Jo era subdirector de la Zona Franca i ell va venir a fer una entrevista i aleshores per coses del directe, el Joel, que està presentant en aquell moment, va esmentar, perquè li està donant ordres a través de l'orellera, va esmentar el meu nom, i llavors el Miguel Noguera es va entestar amb la idea que jo no existia, que jo no podia existir dient-me Ramon Pardina. I és una cosa que jo tinc sempre gravada i està a TV3.
13: Que jo no existeixo. Ja pels annals, pels annals. En qualsevol cas, el personatge Ton, Ricard, el teu personatge a l'obra, o els teus personatges, diguem-ho així en plural, no són tan destralers com en Noguera quan vomita els seus monòlegs,
16: No.
13: És una mica més contingut. Com descriuries aquest guionista d'humor que fas a Desaparellats?
16: Doncs mira, és com el Ton que porta el pes principal, per entendre'ns, abans de conèixer l'altre Ton. I diria que, bueno, el mateix Ramon fa una mena de descripció del que creu que és un guionista, o si més no, el Ton, que és un tio una mica despistat, que té les seves manies, que viu a Gràcia, perquè a Gràcia s'hi viu molt bé, i que té una nòvia d'actriu, no? Vull dir, podríem dir que aquest és una mica el resum que ens en fa l'autor.
15: Sí, sí.
13: Jo, us deixeu una cosa important. Sense carnet de cotxe.
15: Exacte.
16: Sense carnet de cotxe. Exacte. I tampoc parla en femení genèric, en tant.
13: Què anava a dir? Algú de la sala no té carnet de cotxe?
14: Jo no tinc carnet de cotxe.
15: Ah, mira. Bueno, jo no, òbviament. Perquè...
13: Tu tampoc tens carnet de cotxe?
15: No, el personatge s'assembla misteriosament, vagament,
13: sí.
15: A mi.
13: Ah!
15: Sí, la majoria de coses que has esmentat són, o eren en aquell moment, veritat. Sí.
14: Aviam, la gent interessant ens han de portar. D'acord. Ah. Sempre arribem als últims i ens han de portar als llocs.
15: M'agrada aquest argument, el faré servir.
13: O necessitaves fer dels guionistes, que sempre esteu a l'ombra, no sé, herois d'una història, o...
15: No, la veritat és que, ja que... No acostumo a fer gaire, realment, quan estic altres coses, no acostumo a agafar massa de la meva... em fa com una mica de vergonya i faig... dibuixo una certa protecció amb la meva intimitat, ja. Però en aquest cas, ja que va començar d'això, d'una emoció personal, doncs vaig decidir deixar-me anar i algunes coses exagerades, però ja bastant de veritat, sí.
13: Ricard, acabem de comentar el factor clau, no?, d'aquest personatge, que és la relació amb la seva parella, amb l'Anna, que interpreta l'Esther López de la Calòrica. En quin moment, no sigui, us trobem?
16: El Ramon amb això és molt pillo perquè comença l'espectacle no linealment, saps? Llavors, clar, tu com a espectador també has de fer un esforç, bueno, i com a actor, no?, també a l'hora d'interpretar el personatge, com per col·locar-te en un lloc que no és lineal, o sigui, que després tiraràs enrere per tornar a seguir endavant, no? I crec que això també és una cosa molt xula perquè genera com un misteri inicial en l'espectacle, que la gent diu, què està passant? Per què aquests dos no s'acaben d'entendre, no? I després ja, poquet a poquet, vas entrant en la història i vas entenent aquest joc entre mons i entre lavabos.
13: Un símptoma d'esquerda en una relació podria ser que la nostra cançó ja no ens emocionés o ens provoqués aquells sentiments que ens provocava al principi.
14: Au.
13: De la nostra història. I ara, movem així.
20: Tan cert. Com que tu i jo som altres. Tan cert.
21: Tan cert.
20: Com que no hi ha res més.
21: Com que no hi ha res més.
20: Tan clar.

0: Llavors, tan breu.
1: A mi passaria tot el dia, s'acabaria el programa i continuaria en bucle aquesta cançó que és bonica, és tan bonica que fa plorar.
2: És la versió dels Manel, perquè sense destripar massa l'obra, en una parella la seva cançó preferida és el seu grup preferit és Manel, en l'altra és els amics, el Mishima, i el moment en què s'ajunten els dos és aquesta cançó, que és una cançó de Mishima interpretada pels Manel.
1: El cercle i breu.
2: I breu, sí, sí.
1: Doncs estan ja presentats els personatges, ja veiem que hi ha alguna cosa que grinyola en la relació i comença la fantasia. I sí. Hosti, l'Issi dona molt de joc, eh? Mira, fa poc vam tornar a veure Cancún, que l'han reposat aquí, que és que ja té uns anys, aquella obra. Em sembla que hi eres tu, Mariona, amb els actors.
3: Sí.
1: I que plantejava una mica el mateix, no?
2: Sí, ja m'ho han dit. Jo no l'he vist. Tinc ganes de aprofitaré de veure-la ara que la tornen a fer, em sembla, no?
1: Em sembla que ja...
2: Ja està?
1: Ja està. Bueno, però és un clàssic d'en Galceran.
4: Ramon, en un altre món, encara...
1: Ah,
2: exacte.
1: Ben trobat.
2: Doncs sí, aniré a l'altre món. Doncs sí, me n'han parlat que té algun punt de connexió, però que no l'he vist.
1: Però què hagués passat si haguéssim agafat un altre camí, no?
2: Bé, jo ja et dic, a mi el que m'agradava a l'hora de posar-me a escriure l'obra era això, plantejar una mica el que deies, un escenari amb diversos elements, així una mica en desequilibri, i a partir d'aquí començar a jugar amb els personatges a veure cap on portava la història, no? Anar provant com combinacions de personatges i combinacions de món i a veure cap on em portava l'escriptura.
3: És que és molt gustós imaginar què hagués passat si, no? O sigui, una miqueta com que bello és vivir, però penso que quan som adults ens costa més tenir aquesta imaginació lliure, desbordant del res, en fem tot, però en canvi jugar amb les possibilitats es torna una cosa gustosa.
4: Jo us he de confessar que una cosa és l'Issi, imaginar, i l'altra és viure-ho, perquè en aquest cas els personatges, no és habitual, però tenen la sort o la desgràcia de viure-ho. I això fa que crec que a tot allò que havies imaginat, tot allò que havies projectat, tot allò que creies que podia ser millor, doncs es vagi estroncant. I això és fotut, eh? Jo crec que em quedaria més en l'Issi que no pas en la possibilitat de viure-ho si és que en un altre món ho pogués viure.
1: Carai, cap xul.
2: Sí, de fet, això és una mica un dels temes de l'obra, no? Com a vegades ens imaginem mons millors amb altra gent o amb altres parelles, amb altres situacions, però perquè simplement són hipotètics i en el moment de portar-les a la pràctica, doncs, tota aquella màgia de l'inconcret desapareix, no? I això, i una mica del que parla l'obra és que el que tenim... En realitat està molt bé.
1: Clar, és que posem moltes expectatives en tot,
2: exacte.
1: I no vegis amb el tema de l'amor i
2: et deixes
1: endur... No hi ha res perfecte.
2: Exacte, exacte. I al final realment té més sentit valorar el que tens en un món real i palpable que no imaginar 50.000 coses, no?
1: Tema dels fills, també és important aquí, provocar sismes.
2: És un dels moments de l'Issi aquest que dèiem, no? Que si hagués passat, si en lloc de dir-te que no t'hagués dit que sí a tenir fills, o... Clar, això...
1: Això com ho tenim resolt, això?
2: Ah, m'ho preguntes a mi?
1: Sí,
2: a mi personalment.
1: No
2: ho tinc gens resolt. Per això vaig fer l'obra, segurament.
1: És una mica caguetes, Ricard, aquest ton?
4: Sí. Bueno, està bé perquè em contrast amb l'altre, que sembla molt segur, però al final, els fondos, una cosa és la carcassa i l'altra és l'interior. I és l'únic dels personatges, no? Que també tens poques oportunitats de representar el personatge exactament amb la mateixa carcassa, però que per dins és completament diferent. Mira, pensa, veu, parla... diferent, no? I això és també un repte que porta el text i tinça que és molt xulo de fer.
1: Venen en parella els espectadors? Bueno, no sé, la reacció dels
4: espectadors. Sí. De fet, és una de les coses que més sorprèn la reacció variopinta dels espectadors.
1: Sí.
4: I també crec que té molt a veure en el moment personal de cadascú.
1: Clar.
4: No? Això veus en el final de l'espectacle. Quan saludem, veus gent que ha vingut plegada i s'abracen més de
1: normal. Del que tocaria.
4: I en canvi d'altres que estan plorant, per exemple, no? I això, a l'inici, era una cosa que ens sorprenia molt perquè, hosti, de fet, l'obra és una comèdia, no? Sí que és veritat que va transitar per diferents llocs i al final una part de drama en totes les relacions doncs hi és, no? Però és molt, molt bonic veure com cadascú li toca des del seu punt personal en aquell moment i com cadascú també interpreta, sobretot al final, a la seva manera, no? I crec que també és la màgia del teatre que, el directe i el moment, aquella presència, aquella vivència, no sé, aquella emoció que et surti en aquell moment al final, doncs la puguis deixar anar gràcies al que has vist o al que t'ha arribat, crec que és una de les coses xules, xules. I a més, també reivindicar que es pot fer a través de la comèdia, no? Que a vegades ens pensem que la comèdia és un simple divertimento i crec que la comèdia pot arribar, és un vehicle increïble per arribar molt més fons del que nosaltres mateixos ens imaginem.
1: Clar, és, està en el teu ADN, no, Ramon?
2: Sí, sí, sí. Bé,
1: jo, tu
2: sí.
1: Què fas? Jo faig humor, jo... no? En molts formats, perquè clar, has treballat des d'en Quim Mas Ferrer, el Foraster en Buenafuente, el Polònia, però tens els còmics també, els llibres...
2: Sí, a veure,
1: i ara la primera obra de teatre.
2: Sí, realment he fet una mica de tot, però sí que és veritat que el cos em demana fer comèdia sempre. Però és una mica el que deia el Ricard, no? Que la comèdia no vol dir que no hagis de tractar temes també sentimentals o emotius, no? I combinar-ho realment és una cosa que m'agrada molt, no? Aquest híbrid de comèdia i... No diria drama, sinó com més calidesa sentimental, per dir-ho així. És una sensació que m'agrada molt i m'agrada que es pugui anar alternant, no?, l'emoció amb el riure, perquè trobo que és bastant, la vida és bastant així, no? No, la vida no és només una comèdia o només un drama, sinó que moltes vegades es van barrejant les coses fins i tot en el mateix moment, no? Pot ser còmic o dramàtic i en un moment determinat es torna una comèdia estranyíssima.
1: I qualsevol cosa pot ser motiu d'un gag o d'un sketch o d'una sortida?
2: Per mi sí, però això no tothom...
1: Què vas amb la llibreteta i tal? Vas,
2: bastant.
1: Tens com un radar especial?
2: Bastant, sí. Sí que tinc una llibreteta i vaig apuntant moltes vegades coses que em fan gràcia, que no sé on les faré servir ni per què, però simplement hi ha moltes coses de la vida quotidiana, que moltes coses que fa la gent. Jo me'n recordo ara un dia en un restaurant que havia al costat una parella que havien de triar els plats, i llavors ell li deia, no, tria tu per mi. Llavors l'altre anava dient plats i tota l'estona l'altre deia que no li agradava. Llavors jo això ho tinc apuntat, no sé quan ho faré servir, però crec que en algun moment trobaré el moment de fer servir aquesta escena perquè em va fer molta gràcia.
1: I d'aquí, de la situació que estàs vivint ara mateix aquí a la ràdio, des que has entrat, podries generar algun guió?
3: No seria... Tu respon que vagament sí.
2: Exacte.
1: Hem fet tots els possibles per ser graciosos aquí, no?
3: I tant, però...
1: Senyor Ferrer, expert en fragolisme, això és bufaix d'ampolles per tu, dos personatges, no?
4: Sí, però no et pensis, una mica relacionat amb el que et comentava, jo crec que mai havia fet un mateix personatge... Amb caràcters diferents, per dir-ho així.
1: I
4: al final també ho hem fet des d'un lloc bastant sutil, en el sentit de no voler remarcar, saps? Si anem vestits exactament igual, som la mateixa persona, no ens posem ni cap perruca, ni anem amb bastó, ni anem amb una sabata.
1: Que és el que feies a les dones sàvies, per exemple, no?
4: Exacte, per exemple. També sempre amb elements molt senzills, però en aquest cas és que no n'hi ha cap. L'únic és que sí que en un porto un ell perquè estic casat i en l'altre no. Però realment és un tema molt interessant i molt difícil, perquè al final tu saps que el fang per fer el gerro ets tu. Llavors, clar, si no te'l decoren, si ets el mateix exactament, fer veure que ets un altre gerro, hòstia, és complicat, saps què vull dir? Perquè al final són els mateixos. Llavors, clar, has de buscar d'una manera molt sutil. Això va ser un dels reptes molt xulos que també vam fer amb el Roc, no?
1: El Roc Esquius, el director.
4: Anem a trobar els personatges des d'un lloc molt autèntic, no? Molt vivencial, que la gent se'ls pugui creure, però que tampoc siguin una caricatura per diferenciar l'un de l'altre, no? Sinó que es puguin creure els dos caràcters dels personatges, també adients el que deia el text, no? Les pistes que ens dava donant el text a cada personatge. No, això per mi va ser una de les coses més xules, i t'he de dir que m'ha passat una cosa amb els personatges. Per exemple, el Tom 2, que a mi em semblava més avorrit, un punt més fred, més estàtic, és dels que gaudeixo més en escena, potser també perquè em queda més llunyà a mi com a Ricard, no? Aquestes coses que passen. Llavors, sortir i fer una altra cosa que em queda més a l'altre extrem, doncs m'agrada molt, m'ho passa molt bé.
1: Està seductor, amb el Tom 2, Ramon?
4: Sí.
1: Té un toc de...
2: Com... Sí. Jo, mira, ahir, no vaig anar a veure l'obra, però sí estava a la sortida, i faig una cosa que m'agrada molt, que és sentir els comentaris que fa la gent quan surt de veure l'obra. Com que no em coneixen, doncs jo estic per allà al mig...
1: Com el de la parella del restaurant, eh?
2: Exacte, exacte.
1: I què deien?
2: I llavors sí que hi havia una senyora que deia que no, que ella s'hagués quedat amb el Tondo, amb el veterinari, que era molt millor i que li feia... que l'altre, no.
4: És curiós, no. És curiós, això.
1: No sé si jugar a les excepcions, per tancar. Sí, Mariona, tu saps què són les excepcions?
3: No sé què són les... Has dit sexcepcions?
1: Sexcepcions.
3: Ostres.
1: De sex, tenir sexe i excepció. De fer unes...
3: El meu cos està preparat.
1: No sé, doncs poder les normes l'hauria d'explicar aquí el pare de la criatura.
2: Bé, això és un joc que fan algunes parelles de dir amb quines persones te n'aniries al llit i no comptaria com a banyes. És com casos molt especials amb el que la teva parella transigiria que tu, perquè és algú molt especial.
3: Amb la monogàmia,
2: no? Exacte, exacte. O sigui, són aquests no o sigui, són excepcions amb per les quals no comptaria que si siguin banyes, sinó que ho permetries, diguéssim.
1: Uh-huh. Llavors, doncs... Qui vol començar?
3: Jo és que, perdó, no practico la monogàmia.
2: Clar, en aquest sentit...
1: Clar, no té cap tipus de sentit.
2: Hauries de fer-ho al revés. Amb quines persones sí que series monògama?
3: Tindria molts problemes.
1: Molts conflictes aquí, eh?
3: Molts problemes, sí.
2: No hi hauria ningú, sí, no?
1: Normalment, clar, penses en algú famós, sí. No? Superbuenorro, buenorra, buenorri...
3: Jo només puc dir que Adele Haenel, no sé si recordeu,
1: qui?
3: Retrato de una mujer en llamas.
1: La peli, sí.
3: La persona rossa. Uh-huh. Des que ha sortit del cine, ha marxat, deixat de fer cinema, ja no es dedica a ser actriu. És guapíssima, guapíssima. Busqueu-la, acaba de publicar.
2: No la recordo.
1: Com es diu?
3: Adele Haenel.
1: Adele Haenel.
3: Google, sí. Ja.
1: Kim Gutiérrez, mit eròtic forever and ever. És que surt a l'obra, eh?
2: Sí.
1: Kim Gutiérrez surt molt a l'obra.
2: Clar, jo és que diria els mateixos que diu que surten a l'obra, perquè és una de les coses que sí que vaig treure de mi. Això és una monologuista, la Sarah Silverman, la Wynonna Ryder...
1: Dels 90.
2: Dels 90.
1: Això és molt important,
2: exacte,
1: aquest matís.
2: Exacte, sí, perquè és un punt... Perquè, a més, aquesta discussió també va ser real amb una amiga parlant d'això, i em va preguntar això, si quina, la Wynonna Ryder d'ara o la d'abans? I vaig dir, no, clar, la d'abans. I va dir, clar, si això és que no acceptes l'edat que tu tens, perquè vols anar amb algú més jove, i és veritat. I va dir, ostres, és veritat.
1: Hòstia, és anar molt enllà, això, eh?
2: Sí, però bueno, és una mica el que s'explica.
1: Quina pel·li dels 90 de Wynonna?
2: Ah,
1: és la teva favorita?
2: Com es deia? Clueless, com es deia? Bueno, si no, Eduardo Manos Tijeras.
3: Eduardo Manos Tijeras.
2: Sí.
1: Clueless.
3: Eduardo Manos Tijeras ja tenia la versió de l'àvia, per tant, podries haver rebatut aquesta punyalada absoluta, eh? Però tot bé.
1: Ricard, al seu torn.
4: Hosti, doncs saps que jo, així actual, jo faria com un exercici de tornar al passat, però jo també hauria de ser més jove, saps? O sigui, crec que hauríem de ser els dos. A mi m'hagués encantat, però per un tema més d'història, conèixer la Marilyn Monroe.
1: Anda.
4: O sigui, de sobte, anar-me'n amb ella a viure una mica una part de la vida que va viure aquesta entre tan turbulenta i a la vegada tan plena, que jo crec que al final no ho era plena, era més un aparador, no? Però sí, m'hagués agradat, perquè crec que, hòstia, va viure uns anys molt intensos i molt pocs i està vivint alguna de les seves aventures a prop. Crec que hagués sigut algo extraordinari.
1: Bé, bona resposta.
3: Mare meva, artistes, eh? Artistes.
2: Sí, són els més citats en aquests jocs, només són actors i actrius. Sempre és com el que tenim més present, no?
1: Sí. Encara són referents, eh?
4: Tant, Marilyn... El fotut és que no puguis conèixer, a vegades em passa, una persona que et creus pel carrer i que potser és fantàstica i no la puguis posar en aquest joc. Això és una cosa que sempre m'ha sentit. Perquè al final, hosti, ja n'hi ha de gent ben parida i guapa i vella i posa-li els adjectius que vulguis, que et pots creuar i sempre vas a parar una mica amb els que se t'han creuat més a la pantalla o als llibres o a la tele. No?
1: Bé, doncs fins al 20 de setembre... Això és important de remarcar, una segona oportunitat per veure Desaparellats a l'Espai Texas de Barcelona. Parlàvem ahir amb el crític, l'Oriol Puigtauler, el crític teatral, que això està molt bé, no, Ricard?
4: És fantàstic. Realment tenir l'oportunitat d'obres que funcionen, que el públic els agrada i que tenen un temps limitat, perquè al final doncs, les produccions, els teatres tenen unes agendes complicades, de sobte poder donar una segona oportunitat perquè la gent que no la va veure o la gent que la va veure la vol repetir, que això també en les obres que funcionen és com una cosa que cada cop passa més, ho trobo fantàstic, perquè al final també tot el curro que hi ha darrere per aixecar un espectacle, que a vegades es quedi en 3 setmanes d'exhibició, és una pena per tothom, pels que el fan, però també per la gent que els pugui gaudir. Al final la gent va molt ocupada i 3 setmanes passen molt de pressa. Llavors poder tenir altres oportunitats i altres espais, crec que és supernecessari, molt enriquidor.
1: És que jo ho, faig, jo ho feia molt amb les pel·lis, això, i ara ho començo a fer força amb el teatre, de tornar a veure una obra que realment m'ha deixat pòsit. Mm,
2: és meravellós. Sí, sí, jo, sí. Sí, realment, si algú ve a veure l'obra per segona vegada, és una cosa que a mi m'emociona realment, perquè... perquè, clar, ho trobo un elogi increïble. O sigui,
3: és un gest fantàstic. De confiança cap a l'obra, això.
1: I allà, allà es trobarà segurament, entre el públic parant l'orella, l'autor, en Ramon Pardina.
2: Hi vaig de tant en tant.
1: Sí, que hi va de tant en tant.
3: Sorpresa és el que dieu.
1: Doncs això, fins al 20 de setembre, Desaparellats, a l'Espai Texas. Ramon Pardina, Ricard Ferrer, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres.
4: A vosaltres.
1: Mariona, ens quedem amb tu i amb Vicky Victoria Luengo.
3: Vinga.

0: tot és comèdia.
1: Canvien els governs, l'economia, el clima i amb ells tota la resta. Estar informat no és només entendre què està passant, sinó també el que vindrà. Subscriu-te a El País per tenir accés il·limitat a notícies, investigacions i anàlisis en profunditat. Entra a elpaís.com o descarrega't l'APP i subscriu-t'hi.
2: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Com influeixen la matèria i l'arquitectura en les nostres vides? Endinsa't en estats canviants. La fascinant exposició de Capuan i Kiwanga, guanyadora del Premi Joan Miró. Una exposició que transforma materials, espais i històries en una experiència visual fascinant. Visita-la fins al 13 de setembre a la Fundació Joan Miró.
4: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
5: Segur que no n'hi ha per tant.
6: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Primer dia de col·le. Neguit. Il·lusió. Sorpresa! Nervis!
8: Estic nerviós.
7: La tornada a la rutina té moltes cares i també moltes veus. A Ser Catalunya tornem amb la programació de sempre, amb molta il·lusió, algunes sorpreses i una mica de nervis.
8: Estic nerviós.
7: De dilluns a divendres, de 7 a 12, aquí Catalunya amb Marina Fernández. I des de primera hora també, Hoy por Hoy Catalunya amb Gisela Rodríguez. De 12 a 2, l'actualitat esportiva al Què t'hi jugues amb Sique Rodríguez. I a les 2 i 5, hora 14, amb Joan Bofill. Hey, Ser Catalunya, una temporada més, referents amb tu.
8: Estic nerviós.
0: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
9: Aquí seguim el Tot és comèdia de la sèrie Ser Catalunya amb Mariona Borrull, aprofitant l'estrena del Ser Querido de Sorogoyen, com dèiem al principi, volem, ens vols parlar de Victoria Luengo.
10: Efectivament. When you've just woke up in the morning
11: and the sunlight finds your face. Em fa riure pensar que el cos no sap que ets actriu, saps? I llavors, de cop, si estàs una hora 40 a l'escenari, pues, reproduint l'angoixa, la por, el dolor, el sistema nerviós acaba col·lapsat, no? I m'han dit mil tècniques, m'han dit, demana permís al teu cos per evitar... No faig res. Bueno, sí que faig, escalfo molt i quan acabo, la veritat és que amb aquesta funció, a veure què passa a Barcelona, no se sap mai, però a tot arreu on anem, la resposta del públic és molt maca.
9: Què va passar a Barcelona? Doncs que ho va patar, com a tot arreu, en prima facie, Victoria Luengo, monòleg duríssim, duríssim sobre els abusos, una masterclass escènica, ens en va parlar aquí al programa. Victoria Luengo, que per cert, i estic ja nerviós, torna al teatre, torna al lliure, amb Marina Salas, de coprotagonista, en una obra.
12: Sí. Al febrer?
9: Serà al febrer, al febrer. Anem a reivindicar Victoria Luengo?
12: Som-hi, sisplau. Jo he vingut aquí a fer un repassillo de la carrera i els èxits de Victoria Luengo. Un repàs que començarà pels inicis perquè us sentiu una mica vells. Perquè és que Victoria Luengo porta molts anys treballant.
9: És el que t'anava a dir? Sí, tampoc és tan... És que és jove encara.
12: Porta dos dècades en actiu. Va començar això a Hospital Central, com molts actors i actrius espanyols. Recordem, té 36 anys, no és catalana, és de Palma de Mallorca, però viu a Barcelona des dels 4.
9: És catalana. És catalana. No hi ha debat.
12: I això, el seu primer paper va ser el 2009 a Hospital Central fent d'una pacient, la Sandra, que sortia a un capítol que es deia Quien lo probó lo sabe, que era l'últim de la cinquena temporada, una cosa així d'Hospital Central. Vull dir, la van posar allà tombada, i aquest va ser el primer paper de Victoria Luengo.
9: I tenia paraula o només es queixava de dolor?
12: No ho sé, no t'ho puc assegurar. Però, si no era vero, ben trobat, per tant, el que tu vulguis. El seu primer paper regular, amb diàleg, en aquest cas, va ser com a Ari, una adolescent a la pecera d'Eva. Tu recordes haver vist aquesta sèrie?
9: No recordo.
12: És una de les primeres sèries de Rodrigo Sorogoyen, amb Isa Peña. De fet, va ser la sèrie on es van conèixer amb Victoria Luengo. Era una sèrie antològica on una psicòloga arreglava les vides dels adolescents del seu institut. I Victoria Luengo feia de persona amb TDAH. Sabem això,
9: Dèficit d'atenció.
12: Dèficit d'atenció.
9: I hiperactivitat.
12: Si veieu els capítols, 36 capítols va fer, de la pecera d'Eva, on surt Vicky Luengo, us començaran a sortir arrugues a llocs que no sabíeu que podien sortir-vos arrugues. Potes de gall intenses, com les que us poden sortir també si recupereu El Pacto, on ja va coincidir, de fet, amb Marina Salas.
5: ¿Solo el hierro? ¿No te ha mandado nada para las náuseas?
13: De momento no. Pon también un predictor.
5: ¿Un predictor? Pero si ya está embarazada.
13: Es para mí.
14: Las 9:30.
13: Y 25.
14: Venga, apaga eso.
13: Vale, un mensaje ya, ¿vale?
14: Vinga, uno, i te vienes a cenar.
13: Vale.
9: Aquesta és la Macarena, que té la mateixa veu, que quan era adolescent, la Macarena García. El Pacto era el pacte que feien unes adolescents.
12: 7 adolescents. Això està basat en un cas real. No sé si el coneixies, aquest.
9: No, sabia la història de la sèrie, però no que era un cas real.
12: Doncs és un cas real d'Estats Units, on 4 noies de l'edat de quart d'ESO, 7 noies de l'edat de quart d'ESO es van posar d'acord en protesta perquè van expulsar una d'elles de l'escola on anaven per haver-se quedat embarassada. Van decidir quedar-se totes embarassades. Wow. És una cosa forteta, forteta. I aquí, doncs, Macarena García, Diana Gómez, Marina Salas i Victoria Luengo feien d'aquestes adolescents. Victoria Luengo feia com de la que més ganes tenia d'avortar, la més rebelde. Si busqueu a la Wikipedia, les descripcions són meravelloses.
9: És El Pacto, la sèrie.
12: Feia de Merche, aquí.
9: Però, atenció, ara flipareu com he flipat jo amb el primer paper protagonista de Victoria Luengo. Écoute.
15: J'ai tué mon frère.
9: Perdó, és tan curt. Podem repetir-ho, Dani?
15: J'ai tué mon frère.
9: Per què rius, Mariona, que és molt seriós? Acaba de matar el seu germà. Està confessant l'assassinat del seu germà.
12: Tu saps el que va confessar fa 2 dies a una entrevista a Mixele sobre aquesta pel·lícula? No. Carmen, la seva primera pel·lícula com a protagonista, un telefilm francès de pacotilla, mai més en dit.
9: Sí.
12: Va confessar que el càsting va dir que sabia parlar francès. No sabia parlar francès, Victoria Luengo.
9: Però molt bon accent, va agafar bon accent, eh?
12: Una cosa tremenda. També va dir que sabia ballar flamenco.
9: Bueno, doncs...
12: Mira, escolta'm, fake it till you make it, que diuen en anglès.
9: Doncs aquests són els orígens, però després, evidentment pel mig, molt de teatre. Jo la vaig conèixer, t'has de dir, al Lliure, també, amb una obra d'en Rigola, just ara farà uns 10, 9, 10 anys. I tenim aquestes sèries que comentàvem també al principi que l'han fet ja brillar com una gran estrella a l'audiovisual.
12: Jo el que plantejava en aquesta secció és una mica sintetitzar de tot el que sabem que ha fet Vicky Luengo, Victoria Luengo, a sintetitzar perquè ens agrada tant. I per tant, jo vinc aquí amb propostes una miqueta d'empaquetar les virtuts de Victoria. I comencem, si et sembla, parlant de dues sèries. Mira, Antidisturbios, que abans hem dit que era el millor que havia fet, i estic d'acord, i Reina Roja.
9: Antidisturbios.
16: No sé si habéis podido ver o leer algo del desahucio de esta mañana. Pues nos lo han dado. Mira, ven, escucha. ¿Alguien le ha dicho que no hable conmigo?
17: Tus jefes no lo saben.
16: Yo estoy convencida de que hay algo que no nos están contando.
18: No te enteras de nada.
16: Permítame que eso lo decida yo.
18: Disculpe. ¿Suele usted cuestionar las decisiones judiciales?
9: Hi ha gent que encara se la posa, o sigui, ja fa anys que està estrenada i l'està descobrint. Vull dir que el boca orelles s'allarga.
12: Home, és que és molt bona i és molt curta, que això també ajuda.
9: Això també ajuda.
12: Sí, sí. Clar, Victoria Luengo té aquesta cosa de ser una persona molt normal en ficcions, molt de ficció, molt de gènere. Vull dir, per exemple, Antidisturbios clarament és una ficció adrenalínica, sobre personatges, molt personatges, i tots els homes de la sèrie són molt personatges, des del Hobbit Keukerian fins a... És que tots són molt personatges. Fins i tot Mònica López, que és l'altra dona de la sèrie, sempre fa com aquesta inspectora que sabem que no existeix a la vida real. No?
9: Un obro parèntesi, deixem anunciar als oients que Començarem temporada amb Mònica López.
12: Que fort!
9: Dissabte vinent, una de les protagonistes de Cronos, la pel·lícula sobre els atemptats, terribles atemptats.
12: I jo per què no vinc a fer secció el dissabte que ve?
9: Bueno, em pots ajudar? Un parell de preguntes, o si vols ara mateix deixar improvisadament algun comentari o pregunta per Mònica López.
12: Només digue-li que no em coneix però que l'estimo.
9: D'acord, qual li diré?
12: Mònica López la coneixem fent de mil versions de la inspectora, per exemple, a la sèrie de Rapa, i en canvi Victoria Luengo no té aquesta cosa de personatges. És una persona que tu et creus que podries trobar-te al carrer perfectament, i això va molt bé, especialment, per exemple, si fa de personatges com la Antonia Scott de la Reina Roja, la dona més intel·ligent del món. Ens n'hem de creure una miqueta, aquesta dona, no? Vull dir, l'ha de fer algú que no tingui cara de... com d'estàtua, d'acord? I, per tant, jo crec que Victoria Luengo aporta aquesta cosa de... Val, o sigui, m'importes perquè ets com jo, d'alguna manera. Per això m'agrada tant en sèries que són tan clarament una novel·la de paperback, no? D'aquestes de portar la butxaca i de gènere.
9: Doncs aquesta és l'evolució de Victoria Luengo, de Je tue mon frère,
12: Je tue mon frère,
9: a treballar amb el Almodóvar.
16: Déu-n'hi-do, tan importante para ti es escribir esto.
19: Sí. Pero no te preocupes que tú ya no vas a estar en el relato.
16: Qué mal suena eso. Como si pudieras decidir sobre la vida de la gente.
19: De todos modos, nunca ibais a ser vosotros. Me sorprende que no lo hayas entendido. Que estoy escribiendo ficción. No te lo tomes de modo tan literal.
16: Chica, siento ser tan anticlimax.
19: No pasa nada. El problema es que tu marido sabe que puede hacer contigo lo que quiera. Le dejarás. Tarde o temprano. Más bien tarde. Pero todavía necesitas seguir tragando mierda hasta que ya no puedas más. Es tu carácter.
16: No tienes derecho a hablarme así.
9: Que bé que estan les dues aquí, eh? Bàrbara Leni, les rèpliques... Uah.
12: Clar.
9: Sí, sí. Amarga Navidad, l'última pel·lícula d'Almodóvar, on Victoria Luengo es converteix en Chica Almodóvar.
12: Sí, exacte. Sí. Després de l'Habitació de al lado, on va tenir un cameo de 5 minuts, 2 minuts, no sé quan sortia, molt poc, però sortia. Fa Amarga Navidad, on jo crec que desplega el millor talent que pot tenir un actor, que és ser opac. És a dir...
9: Ser opac.
12: Deixar que la pel·lícula parli per sobre teu. Deixar que el que hi ha a les imatges se sobreposi al que tu vols expressar com a personatge. Entenc. Que és el contrari del que tu pots fer al teatre, no? On tu has de construir un espai a través de la teva interpretació. Al cine, com més callat estiguis, millor. Perquè ja sabem el que és una sobreinterpretació, i això canta, que fa gust.
9: Clar, la mirada aquí fa molt, la gestualitat...
12: No? I fixa't en l'última rèplica, amb aquesta conversa amb Bàrbara Leni, que poc diu i que tan expressa, no?, en aquesta escena que s'ha construït a base de...

0: amb doncs, una planificació, una altra actriu que també t'està donant la rèplica, una música, la música de Berto Iglesias sempre construeix molt. Escenes com la de Chabela Vargas amb la cançó d'elles dos, escoltant la cançó i posant-se a plorar, és un clar exemple de com aquesta opacitat et permet que una cançó ho inundi tot per sobre del que hi ha davant dels teus ulls. I Victoria Luengo té aquesta cosa de saber-se callar quan cal.
1: Pregunto, vaig seguir poc la promoció, la vaig seguir poc en la promoció de Margana Vida. Va parlar de la seva relació amb Pedro Almodóvar? Perquè ja sabem que poden ser tenses les relacions entre els actors i el director manxec. Recordo, per exemple, el Lluís Omar, que van acabar, fatal, no?, el següent.
0: Jo crec que, crec que Pedro Almodóvar s'ha calmat molt amb aquests anys i que ara deixa passar coses que potser abans no deixava tant passar. Jo crec que han estat molt correctes i molt cordials i juraria que deu tenir moltes ganes de tornar a treballar amb ell. I també et diria que Pedro Almodóvar ara ningú se li enfronta. És a dir, tu si comences la teva carrera com Victoria Luengo, tens 36 anys, de veritat diràs que t'has portat malament amb Pedro, per molt que hagi estat un drama, no.
1: Sí, okay.
0: No, per Entesos. Res. Si Milena Smith es deixa posar canes per Pedro Almodóvar, carinyo. Sí.
1: Que semblava Àngela Molina, una mica. Em recordava, que
0: total.
1: Sí? Bé, una altra de les pel·lis que més ens ha agradat de Victoria Luengo, n'hem parlat aquí al programa, el Tot és Comèdia, Chavalas.
2: No sé, Lili, de verdad, me siento la persona menos carismática del planeta ahora mismo.
3: ¿Y cómo te va? ¿Que no se te ve el pelo?
4: Muy bien, me va muy bien.
5: Pues yo, mira, ¡que me case! Pobres tías, ¿no?
6: Oye, Marta, ¿podrías alegrarte un poco de estar aquí con nosotras?
5: Lo que pasa es que este barrio me deprime, ¿qué quieres?
6: Pues no sé qué coño haces aquí.
7: Oye, ¿dónde has metido mis cosas?
8: En cajas debajo de la cama.
7: Ah, genial, como si estuviera muerta, ¿no?
8: Que fuiste tú la que dijiste que no iba a volver.
1: Sí, és la xica de barrio que se'n va a la ciutat i que ha de tornar.
0: Jo crec que amb el tràiler, acabem de posar un tros al tràiler, això ja es veu. Fixa't en com Vicky Luengo, Victoria Luengo, és que no
1: ara,
0: puc.
1: Ara parlem del
0: ara
1: nom.
0: Ara parlem d'això.
1: Ara parlem del nom.
0: Victoria Luengo és capaç de participar en una conversa i fer d'un personatge que conviu amb altres personatges. Hi ha gent que és boníssima fent monòlegs. Hi ha gent que és boníssima fent com a part d'un ensemble. Victoria Luengo pot fer tot, d'acord? Victoria Luengo pot estar en una conversa, deixar que la trepitgin, deixar que la conversa sigui natural, però al mateix temps, quan vol sobresortir una mica, sap fer de protagonista, i de vegades sap fer de protagonista una mica cridanera, fins i tot, que és el que passa aquí a Chavalas, on ella intenta anar de la xica guai i se n'adona que no, o sigui, que és una fracassada fins que no reconegui que és una fracassada, mai més ben dit.
1: Producció catalana Chavalas, com ho va ser Suro?
9: Hola! Què tal?
10: Què tal, amor?
9: Bé. He fet compra. Anem a dinar? Bon dia a tothom.
11: Bon dia.
9: Què, Maurici, com va?
11: Bé.
9: Porten bé o què?
11: Podria anar una miqueta més ràpid, però la qualitat és bona.
9: Bueno, ja agafareu el ritme. Quantes tones porteu avui?
11: Mira, aquest camió porta més o menys
1: aquí
11: una mitja.
1: Aquí tenen pelant el suro, amb en Pol.
0: Sí, mira, escolta.
9: Bueno, que acaben sense tu. Maurici, no et fa res si m'emporto l'Ivan a dinar, no?
11: No, ja li deu matí que no feia falta que estigués aquí.
12: Amor, si marxo quan tu vens, no em tindran cap mena d'aspecte. Què tiran tu?
9: Però què dius? Anem a dinar, sisplau.
0: Fixa't, és fantàstica aquesta escena. O sigui, amor, si marxo, no em tindran cap mena de respecte. Paul López, amb una veu minimíssima. Aquí el protagonista de l'escena és Paul López, que té un conflicte intern brutal perquè ha de fer de mascle dominant i no se'n surt, perquè és un urbanita en un poble de poble, mai més ben dit. I ella el que fa és servir-li l'escena meravellosament bé. Pujant una miqueta el to de la conversa, Victoria Luengo el que fa és que aquest home empetitit, humiliat, ridícul, quedi encara més petit. I això és fantàstic. Saber fer de repartiment, de vegades fent veure que portes la veu cantant per servir el drama al teu protagonista, això és una cosa excepcional.
1: Va, digue'm excepcional. Una cosa que sàpiga fer malament. O sigui, que sàpiga que fer, perdó, que faci malament.
0: Ballar flamenc i parlar francès.
1: Okay. No, que era molt bo aquell francès, home. No,
0: amb el 2011, sí, deu haver millorat una mica.
1: Va,
0: 15 anys.
1: Vicky o Victoria? Escoltem-la. Ella, aquí al programa Tot és Comèdia, ho explicava. I a tu, Vicky, no? Deien de petita o no?
9: No, a mi em deien Toya.
1: Toya, que ve de...
9: Sí, perquè jo no sabia dir Victoria i deia Vitoya, llavors ma mare, la meva família em deia Toya.
1: Mm-hmm.
9: Sí.
1: I Vicky, qui t'ho va posar?
9: Jo mateixa.
4: perquè quan tenia 14 anys i vaig fer Pastoret Superestel al Teatre Regina, vaig considerar que, pues, una mica com tu, que Victòria era un nom massa gran. I jo vaig pensar, què faig amb 14 anys dient-me Victòria? I llavors vaig dir Vic,

0: Kiwi, però en realitat molta gent a la vida, la meva família, tal, tothom em diu Victòria. I ara he dit, doncs va, recuperem la identitat, sisplau. Mm.
1: Ja està.
2: Que,
1: però, no té més.
2: Però és que hi cap, en aquest vestit tan gran que és Victòria, hi cap perfectament, va comodíssima.
1: Escolta'm, teniu una estrena de Victòria Luengo, que és el ser querido de Sorogoyen. Parlem-ne ni que sigui un minutet al final.
3: Hay una cosa que quería preguntarte, que es la gente de la peli sabe que eres mi padre o qué sabe.
4: La gente de la peli sabrá lo que tenga que saber, no pasa nada, pero vamos, eso no va a ser nunca un problema, Emilia.
3: Bueno, para mí sí, quizás.
1: Sorogoyen, la guionista Isa Peña, Javier Bardem i Victòria Luengo.
2: És aquesta història
1: pare i filla.
2: Sobre un pare i una filla. Ell, un cineasta reconegut. Ella, una actriu en els seus 30 i picos, que no ha tingut mai carrera i sempre ha tingut una carrera com molt de segones, que segueix fent telefilms, estil Carmen. Ja paro, ho sento,
1: stop.
2: Victòria, ho sento.
1: Arrete.
2: Ja. Que se'ns va de mare, això. Llavors, ell, per reconciliar-se amb ella, que s'ha distanciat d'ell i fa anys que no es parlen, li proposa de fer un paper a la seva nova pel·lícula. Dius, és un tracte perfecte, perquè ell li dona l'oportunitat de destacar i ella pot reconciliar-se amb el seu pare, però és un tracte enverinat, perquè en un rodatge el director sempre serà més important que l'actriu de repartiment. Llavors, Sorogoyen i Isa Peña el que proposen aquí és una història de venjança, una història sobre com ella pot trobar el seu lloc a dins del rodatge i com pot demostrar que el seu pare segueix sent un pare tirànic, per molt que ara cregui que ha canviat. I com potser es poden reconciliar, que jo crec que són tres coses que diríem que són excloents, però que troben el seu lloc en el ser querido.
1: Ens ha agradat el ser querido?
2: A mi força, bastant. Sí. És veritat que la pel·lícula us sonarà una miqueta a, no sé si recordes Le Mépris, de Jean-Luc Godard, El ressentimiento.
1: Segurament me la van passar a la facultat.
2: És una pel·lícula que canviava de format, posava blanc i negre en determinades escenes, algunes escenes de càmera lenta, algunes aixecades de música importants, com una pel·lícula com molt formalista i se l'ha aixecat de tenir un formalisme excessiu i gratuït. És un argument que es pot tenir
1: això
2: contra...
1: Això anirà en detriment contra les possibilitats de l'Oscar, perquè són reals. Recordem que hi ha una distribuïdora que ha comprat els drets per estrenar-los als Estats Units, que això és condició sine qua non.
2: Per competir a les categories principals
1: dels
2: premis. Jo no crec que la pel·lícula tingui gaires números per si mateixa. És veritat que Javier Bardem, amb el seu currículum i amb el personatge que fa el ser querido...
1: Home, ha rebut bones crítiques.
2: És el millor de la pel·lícula, sens dubte. Realment és temible en determinades escenes. És un monstre com poques vegades l'hem vist. Més, fins i tot, que diríem, no és país per a viejos. O ara que el Cabo del Miedo. És a dir, l'hem vist en papers molt monstruosos i el ser querido, que és un drama, aparentment es converteix en pel·lícula de terror a estones.
1: Uau.
2: Javier Bardem té números, efectivament, tant de bo el nominessin a ell i a Penélope Cruz per La bola negra. Imagina't aquesta gala dels Oscars.
1: Una fantasia.
5: Increïble.
1: Una fantasia, sisplau.
2: Però és veritat que Victòria Luengo de moment està treballant en l'àmbit europeu. Estrenarà nova pel·lícula amb Miquel Gurrea després de Suro al Festival de Sant Sebastià, que es diu Sants, sobre el barri de Sants, de Barcelona. I ara està preparant una pel·lícula francesa amb Lea Drucker, a qui coneixem.
1: Ha millorat el seu francès, doncs? Fins aquí.
2: Ja està.
1: Què anava a dir?
2: Vagament criticons, avui.
1: La veiem a Hollywood? Via Bardem, via El ser querido... Tu...
2: Si Guitarrica de la Fuente és a Hollywood, si Bad Gyal ha arribat a Estats Units, jo crec que sí. O sigui, Victòria, en algun moment, cap a Estats Units. Vinga, som-hi.
1: Doncs... torna quan vulguis, Mariona Borrull, i torna quan vulguis, Victòria Luengo, que ens estàs... Ens agradaria això.
2: Sí, tant, per favor.
1: Doncs això, Mariona.
2: Que vagi molt bé.
1: Anava a dir bona temporada, però és que clar, com que ja has anat venint a l'agost...
2: Aquesta cara porto, carinyo.
1: Bon estiu. Ara fas vacances? Ara fas vacances. Ara et toca els festivals.
2: Festival de Venècia, Festival de Sant Sebastià. Parlarem.
1: Ens ho explicaràs aquí, eh?
2: I tant.
1: Fins ara. Doncs moltes ganes de nova temporada radiofònica que comença demà a partir de la una. El Tot és Comèdia, amb Sique Rodríguez. Allà hi serem per presentar-la tots els de la casa, tots els programes. I res, moltes gràcies per seguir-nos. El control d'Ani Punti Parats. I dissabte que ve, més Tot és Comèdia, ja amb tot l'equip. amb Clàudia Arcarons incorporada també. Que vagi molt bé la setmana. Adéu!

0: Tot és comèdia. Ràdio Barcelona. 96.9 FM. Cadena SER.
1: En Capfun te esperan toboganes increíbles, piscinas y animaciones para niños y adultos. Estamos en España, Cataluña y Madrid, y también en Francia, Las Landas o París. Reserva ya tu aventura familiar, disfruta sin límites y crea recuerdos inolvidables. Entra en capfun.es, repito, capfun.es, y organiza hoy tu próxima escapada.
2: ¿Sabías que la curvatura peniana puede afectar a tu calidad de vida? En Clínica Masculina Europea incorporamos una nueva tecnología focal mínimamente invasiva. Infórmate sin compromiso. Recupera tu confianza. En Barcelona, Girona y en clínica-masculina.com.
3: Forns Gil són de bona pasta, i això es nota a l'obrador i en el gust. Productes 100% naturals i de màxima qualitat. Per això els nostres pans, coques, mones i tortells han estat premiats. Descobreix tota l'elaboració artesana i les botigues a forngil.com.
4: Imagina despertar cada día frente al mar en un destino distinto. Cuando subes a un crucero, empieza algo más que unas vacaciones. No es solo un viaje, es una forma diferente de descubrir lugares únicos. Reserva tu crucero en solocruceros.com.
5: Sabies que des d'Outlet Social Palafolls impulsem la inserció laboral de persones amb risc d'exclusió? Ajuda adquirint moda circular als outlets de Palafolls. Massimo Dutti, Oisho, Bershka, For & From i Textura. Més info a outletsocial.org i a Instagram.
6: De clubs de lectura n'hi ha molts, i que et permetin conversar amb els autors dels llibres, només n'hi ha un, el Club del Quadern del País. Apunta't a la trobada mensual entre escriptors i lectors a l'Estudi Toreschi de Ràdio Barcelona. El dijous 17 de setembre, a les 7 de la tarda, El Malentès, amb Màrius Serra. Una novel·la que mostra el pes de l'atzar a les nostres vides. Registra't al país.cat.
7: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
8: Ser.

0: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Almudena Lopesino.
1: Hola, buenas tardes. La última hora nos lleva hasta Chipre porque hace unos minutos hemos sabido que ha volcado un barco, un ferry con 270 personas a bordo. ¿Qué más sabemos, Carlos Sevilla?
2: Pues según informan a esta hora los medios locales, el ferry había salido del puerto de Kyrenia, al norte de Chipre, con destino al puerto turco de Tasuku. La embarcación empezó a volcarse al poco de zarpar, a unos 2 kilómetros de la costa. En la zona se han desplegado lanchas guardacostas turco-chipriotas y un helicóptero, y en los trabajos de rescate también están ayudando otras embarcaciones privadas que salieron de Kyrenia. El alcalde de la ciudad ha confirmado que a bordo del ferry viajaban 270 personas entre pasajeros y tripulación y ha asegurado que la situación es grave.
1: A partir de las 2:30 ampliamos toda la información que vaya llegando desde esta zona del Mediterráneo. Se cumple un mes de la tragedia migratoria en Ceuta. Murieron 141 personas, 72.000 migrantes consiguieron entrar, aunque la mayoría regresaron de manera voluntaria. Hoy, unos 5.000 siguen en las calles ceutíes. Cerca de la mitad son menores no acompañados. Desde Ceuta, la enviada especial de la SER, Julia Molina, adelante.
3: Menores, niños de escasa edad, pagando un mes después calles cerca de los supermercados, que van sin adultos y en pequeños grupos, también mayores que llevan todos estos días durmiendo a la intemperie o en tiendas creadas con palos y telas, como Rachid. Que cuenta que lleva un mes instalado en la playa del trampolín, esperando, con la esperanza de poder llegar a la península para trabajar. Otro de los puntos más concurridos es el embolsamiento de Loma de Colmenar, donde estamos ahora mismo. Aquí cientos de personas esperan a que se habilite el espacio para que puedan al menos dormir bajo techo de una carpa y se puedan refugiar del sol al que llevan expuestos desde hace ya un mes.
1: El Partido Popular sigue utilizando la crisis migratoria como arma para desgastar al gobierno, que inicia un curso político marcado por el ciclo electoral que se avecina. Elías Bendodo ha dicho hoy que el ejecutivo de Pedro Sánchez no sirve para nada.
4: Lo hemos visto con esta crisis de seguridad, de inmigración. Por tanto, este gobierno resiste sin poder aplicar sus medidas y es el perfecto síntoma de que no vale absolutamente para nada. El gobierno sigue sin responder meses después, un mes después.
1: Y en una entrevista en el diario, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, nombrado mando único para la gestión de la crisis migratoria, ha defendido las medidas puestas en marcha y dice que las vacaciones de Pedro Sánchez no han retrasado la gestión.
5: No tiene nada que ver, es una circunstancia que coincide en el tiempo, ¿no? Pero también tengo que decir que estando en el descanso, pues ministros y demás han suspendido y hemos trabajado con el presidente para poder llevar adelante actuaciones, porque el presidente, repito, se desplazó al día siguiente, ¿no?
1: Este lunes la cadena SER inicia nueva temporada. Aymar Breto se estrena al frente de Hoy por Hoy entrevistando precisamente al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez. Será a partir de las 8:30 de la mañana. Y Nepal busca supervivientes después de la riada que asoló el Tíbet. Son más de 700 los muertos y 3.000 desaparecidos. Era Fernández.
6: El gobierno nepalí aumenta los esfuerzos en las tareas de rescate y reclama la llegada de ayuda internacional para la búsqueda de los desaparecidos tras la riada del miércoles. Las labores de rescate se centran ahora en un túnel en el que estaban trabajando 1 millar de personas en el momento de la tragedia. 360 obreros han sido rescatados y continúan las tareas de extracción y búsqueda, aunque la lluvia en la zona está complicando el trabajo de los operativos.
1: Islandia rechaza con casi un 53% de los votos que su gobierno inicie conversaciones con Bruselas para entrar en la Unión Europea. La consulta era no vinculante y el Ejecutivo respetará la decisión, Beatriz Carmona.
7: Una diferencia muy estrecha entre el sí y el no, los islandeses han decidido no reanudar unas conversaciones que llevan 13 años paralizadas. Desde el gobierno islandés se ha apreciado la alta participación y, en palabras de su primera ministra, es síntoma de que es un tema que importa mucho a la ciudadanía. La consulta llega de forma acelerada tras las amenazas de Donald Trump sobre Groenlandia, que se encuentra a unos 300 kilómetros de Islandia. Pero con esta negativa, la primera ministra ve frenado su plan de estrechar lazos con el bloque europeo.
0: Hora 14. Almudena Lopesino.
1: En la redacción de informativos, Adrián del Pozo, atentos a las carreteras en este domingo de regreso para los que acaban las vacaciones de verano. Buenas tardes.
8: Buenas tardes. Complicada hasta ahora la costa y la entrada de las grandes ciudades. Tráfico lento en la A3 en Valencia, la A4 en Toledo y Cádiz, la A5 en Madrid y Toledo, la A7 en Málaga, la AP4 en Sevilla y la AP7 en Barcelona, Valencia y Castellón.
1: Y fuera de España, misa funeral para el rey Harald de Noruega con algunas ausencias significativas.
8: Especialmente la de la nueva y polémica reina consorte Mette Marit, que se recupera de su trasplante de pulmón. En el homenaje en Oslo,
9: Se ha recordado al rey Harald como un modelo a seguir. Esta misa se ha replicado por toda Noruega. No es el funeral de Estado para el que aún no hay fecha.
1: En cuanto al tiempo, siguen subiendo las temperaturas. Saray González.
10: Máximas de hasta 35 grados en Córdoba y en Granada, 30 grados en la Comunidad Valenciana y un poco más fresco en el norte, donde los termómetros no subirán de los 24 grados. Tarde de sol en prácticamente toda la península, salvo en el área del Cantábrico, donde tendremos un cielo nuboso, especialmente en Cantabria y en el oeste del País Vasco, que puede dejar algunas lluvias débiles durante las próximas horas.
1: Y nos quedan los titulares del deporte. Juan Mari, buenas tardes.
11: Muy buenas. El Real Madrid juega a las 5 de la tarde ante el Málaga en el Bernabéu para tratar de alcanzar el liderato, un liderato que ostenta el Atlético de Madrid, que ha visto como Julián Álvarez hoy entrenaba con el grupo y ya en directo la carrera de MotoGP del Gran Premio de Aragón con los hermanos Márquez con opciones de victoria.
1: Con David Nieto y Martín Campos en el control de sonido, Belu Jiménez en la producción. Empieza Hora 14, son las 2 y 6, la 1 y 6 en Canarias. Seguimos.
0: A la cadena SER y SER Catalunya, Hora 14.
12: Jornada intensa de mobilitat a Catalunya amb milers de catalans que posen punt final a les vacances d'agost i molts altres que les comencen.
13: Hem estat al Largo, a Lago di Garda, a Verona i a Turín.
14: Li he regalat un viatge juntes a Nova York i ens n'anem ara una setmana.
15: Sí, de vacaciones, porque tenemos un concierto de weekend y ya aprovechamos y 4 o 5 días venimos.
12: L'activitat és especialment intensa a l'aeroport del Prat amb més de 1.000 vols programats avui i a les carreteres ja hi ha les primeres cues, sobretot des de la Costa Brava. Tot plegat, mentre l'alta velocitat entre Girona i Barcelona està tallada des de primera hora per una avaria elèctrica. Satisfacció al sector turístic per la temporada d'estiu que ha tingut rècord de viatgers al juliol.
16: Està sent una bona temporada. Crec que ho hem fet al voltant d'un entre un 75 i un 80% de les connotacions que farem.
12: Un jove de 16 anys ha mort atropellat aquesta matinada a Castelldefels per un cotxe que circulava a gran velocitat. El vehicle va acabar xocant contra un arbre i el conductor va fugir del lloc dels fets. La policia local l'ha detingut a casa seva. I un grup reduït d'ajuntaments catalans ha començat a encarregar càmeres de seguretat amb intel·ligència artificial per vigilar els carrers i detectar possibles irregularitats.
17: En el moment en què la intel·ligència detecta que hi ha alguna possible causa que pugui ser d'interès de cara a la gent, mostra aquesta informació a la gent i ja no tenim un agent pendent d'una pantalla.
12: De seguida ho despleguem per saber com funcionen i amb quins límits poden operar. I l'Hospital de Bellvitge lidera una recerca estatal per demostrar els beneficis de tractar el trastorn obsessiu-compulsiu quan apareixen els primers símptomes.
18: Quan tu estàs molt de temps ritualitzant, d'alguna manera això modifica les connexions del teu cervell. Llavors, si tu fas una intervenció abans de que aquestes connexions estiguin modificades, doncs és molt més fàcil que hi hagi una bona resposta.
12: Segons altres estudis, quan abans es rebi tractament, més probabilitats hi ha que es pugui fer vida normal. El problema és que de mitjana els adults tarden 10 anys a demanar ajuda. Un informatiu on també sentirem les declaracions de Hansi Flick en la prèvia del Barça-Rayo Vallecano, que juga demà al vespre. Us parla Martí Oliver, a la tècnica Dani Puntí Prats. Ara mateix passen 8 minuts de les 2 del migdia.
0: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14.
12: Bona tarda, ja tenim les primeres cues a l'operació tornada de les vacances d'agost. Ara mateix, els problemes de circulació són sobretot per tornar de la Costa Brava, Gemma Parellada.
19: A la C-65 entre Llagostera i Santa Cristina d'Aro hi ha 5 quilòmetres de retencions per anar cap a l'AP7 i n'hi ha 3 quilòmetres més a l'altra banda, a la C-31 entre Santa Cristina i Castell d'Aro. I a l'autopista tenim 5 quilòmetres de retencions a l'altura de la Roca del Vallès. Des d'avui al migdia, trànsit ha previst que tornin 200.000 vehicles cap a l'àrea metropolitana a Barcelona, similar a la resta de caps de setmana d'estiu.
12: També tenim mobilitat intensa a l'aeroport del Prat, l'altra gran porta de tornada a Catalunya dels viatgers, on estan previstos 1.000 vols al dia.
13: Tornem de vacances, d'una setmaneta de vacances. I hem estat al Largo, a Lago di Garda, a Verona i a Turín. I tot maquíssim, la veritat.
19: Des del matí es registren alguns retards, però no hi ha incidències majors. Hi ha els que tornen, però també els que marxen, ja siguin estrangers o els que van amb el calendari una mica canviat.
14: Som neboda i tieta. Ella ha fet 18 anys i li he regalat un viatge juntes a Nova York i ens n'anem ara una setmana.
15: I ara pillamos el avión y vamos para Menorca. Sí, de vacaciones, porque tenemos un concierto de weekend. Y ya aprovechamos y echamos aquí lo que un 4 o 5 días venimos.
19: Sigui com sigui, és un dels períodes amb més moviment de l'any, més de 4.400 vols d'arribada i sortida durant els 4 dies, i això vol dir que ha fet un salt de més del 2% respecte al mateix període de l'any passat. L'increment es produeix en un estiu en què el Prat ha assolit una xifra rècord de destinacions intercontinentals. N'ha programat 61 en total, dues més que l'any passat, 26 cap a Amèrica i 18 cap a l'Àfrica.
12: Pel que fa al turisme, Catalunya tanca l'estiu amb un primer balanç positiu. Durant el mes de juliol s'ha registrat un rècord de viatgers i el sector també es mostra satisfet amb l'eclipsi, que ha deixat ocupacions mitjanes del 80 i el 90%, Pau Puig.
20: Aquest juliol, Catalunya ha batut el rècord de viatgers amb 2,7 milions. Pel que fa als hotels, aquest mateix mes s'ha superat el rècord de reserves, tot i que les estades cada cop són més curtes i més cares. Els preus s'han inflat un 34% en comparació al 2019. Així valora la temporada el president de la Federació Catalana de Càmpings, Miquel Gotanegra.
21: Hem de dir que està sent una bona temporada. Crec que ho hem fet al voltant d'un entre un 75 i un 80% de les pernoctacions que farem, amb la qual encara queda un marge de pernoctacions que es faran a la tardor, no?
20: L'eclipsi solar del 12 d'agost ha estat una de les fites més destacades de la temporada, sobretot a la zona de Lleida, Costa Daurada i Terres de l'Ebre. S'han assolit ocupacions d'entre el 85 i el 95%. L'estiu a la Costa Brava també ha estat marcat per la gran afluència de turistes, però les altes temperatures han reduït les reserves a terrasses i restaurants.
12: 4 minuts i seran un quart de 3. Un jove de 16 anys ha mort aquesta matinada a Castelldefels, atropellat per un cotxe que circulava a gran velocitat. El conductor ha acabat xocant amb un arbre i ha fugit del lloc dels fets.
19: La policia local de Castelldefels l'ha detingut una estona després a casa seva. L'accident ha passat poc després de la mitjanit al barri de Lluminetes i hi ha dos ferits més. Després d'atropellar el jove, el conductor ha continuat la seva marxa i va acabar impactant contra un arbre i un pal de la llum a la rotonda del passeig de la Marina. La policia local de Castelldefels s'ha fet càrrec de la investigació per esclarir les circumstàncies del sinistre i ha traslladat el seu condol als familiars i amics del jove de 16 anys que ha mort.
12: A l'AP7, un cotxe que fugia dels Mossos en contradirecció va provocar ahir a la tarda un accident amb 9 ferits, un d'ells crític. L'accident va passar a l'altura del Papiol i la policia catalana va poder detenir el conductor, que havia quedat atrapat a l'interior del turisme.
20: Els Mossos perseguien els 3 ocupants d'aquest cotxe per un robatori. A banda del conductor, van poder arrestar un altre dels implicats en una zona d'arbres propera a l'accident. En canvi, la tercera persona que viatjava va poder fugir i es troba en cerca i captura. L'accident va produir-se a l'enllaç del Papiol entre l'AP7 i la B23, amb 3 cotxes implicats i 9 ferits. Un d'ells està en estat crític, ingressat a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. 4 d'altres estan en estat menys greu al Consorci Sanitari de Terrassa i els 4 restants estan en estat lleu a l'Hospital Mutuà de Terrassa. L'accident va obligar a tallar aquest tram de l'autopista durant més de 3 hores.
12: I avui ens hem llevat amb un nou incident amb arma de foc a Catalunya, en aquest cas a Salt, al Gironès.
19: Un home ha resultat ferit de bala després de rebre un tret a la cama quan era al carrer. Els fets van passar ahir al vespre després d'un incident amb dues persones més en un pis. El ferit ha estat traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona i no es tem per la seva vida. Els Mossos ara investiguen què ha passat exactament i entre les primeres hipòtesis no es descarta que sigui un afer vinculat amb el tràfic de drogues, segons informen fonts al corrent de la investigació a Ràdio Girona. Els altres implicats van marxar del lloc dels fets i la policia catalana intenta ara trobar-los i esclarir les circumstàncies de l'incident. De moment no hi ha cap persona detinguda.
12: L'acte de la Diada a Madrid, que es feia tradicionalment uns dies després de l'11 de setembre, aquest any es trasllada a Extremadura. Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, amb la intenció segura que cada any es faci en una comunitat diferent.
19: En una entrevista al periòdico, Illa assegura que la voluntat del govern és fer-se entendre i reforçar els vincles que Catalunya té, diu, amb els extremenys.
22: Subratllar la vinculació de molts ciutadans d'Extremadura amb Catalunya, de molts catalans d'origen extremeny. I la meva idea, la idea del govern, és fer-ho aquest any a Extremadura i l'altre any que ve un altre territori. Nosaltres hem de subratllar el que ens uneix. I el pel·lícula 47, el protagonista, és un extremeny.
19: L'acte es farà els dies 16 i 17 de setembre. En la mateixa entrevista, Illa també s'ha pronunciat sobre el conflicte d'educació una setmana abans que torni el curs escolar i de la vaga que han convocat els sindicats. El president admet que l'educació s'ha de replantejar, però demana sentit comú als docents.
22: L'educació requereix una pensada a fons. Hi ha coses a millorar? Rotundament sí. Ho farem tocant de peus a terra. No es pot passar del 0 al 10 sense passar abans pel 1, pel 2, pel 3, pel 4, pel 5, pel 6, pel 7, pel 8 i pel 9, i llavors arriba al 10.
19: Illa creu que Catalunya té els recursos per replantejar l'escola i millorar el nivell educatiu.
12: I atenció amb el que us explicarem ara, perquè a Catalunya en els darrers mesos alguns ajuntaments han començat a encarregar càmeres de seguretat amb intel·ligència artificial per analitzar les imatges i poder detectar possibles situacions conflictives.
20: Són sistemes que van més enllà dels lectors de matrícules i que, entre d'altres coses, quan detecten una conducta sospitosa o un element que pot generar cert risc, envien una alerta a la policia.
17: Si abans hi havia 3 o 4 o 5 agents davant d'unes pantalles mirant unes càmeres, ara potser n'hi ha un, però els altres 4 estan al carrer.
20: Ho explica Eduard Galí, el director tècnic d'Alfanet, una empresa catalana que està implementant la tecnologia en diversos ajuntaments catalans. Qui valida si aquesta sospita és efectivament una conducta irregular són els propis agents. El primer pas és entrenar la intel·ligència artificial.
17: Un sistema que és capaç de detectar una baralla o una persona que porta un ganivet a la mà és perquè ha estat entrenat, se li han introduït imatges, fotografies de casos iguals o similars.
20: I després ells creen un programa compatible amb les càmeres de seguretat que els ajuntaments vulguin encarregar. Alguns dels ajuntaments pioners en voler-ho implementar són Lleida, el Vendrell, Mataró o Badalona.
12: L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, precisament va ser qui fa unes setmanes va anunciar que se sumaven a aquesta tendència i instal·larien 600 càmeres perquè els permetria, deia, tenir més madura contra delictes que ara costen de perseguir.
20: Exacte, en un vídeo a les xarxes socials fins i tot va assegurar que faria servir eines de reconeixement per poder seguir les persones que delinqueixin en temps real.
2: Una càmera d'intel·ligència artificial que si comete algún delito les puede estar siguiendo por todo el recorrido, por todas las calles que pase.
20: Per poder fer aquest seguiment, els ajuntaments primer han de demanar permís al Departament d'Interior per instal·lar les càmeres i en l'àmbit de la intel·ligència artificial han de respectar els límits legals que marca la Unió Europea. Tant Galí com la professora de Dret Públic, Cristina Blasi, assenyala una línia vermella.
3: La línia vermella és el reconeixement facial en temps real per part de la policia.
17: No es pot identificar per patrons biomètrics de ningú, es pot identificar a les persones en funció doncs de roba que puguin portar posada, les sabates que puguin portar posades o si porten pantaló curt, pantaló llarg.
20: Fonts de l'Ajuntament de Badalona consultades per CERT Catalunya afirmen que les càmeres que s'instal·laran incorporaran tecnologia capaç de diferenciar gènere, l'edat estimada de la persona o fins i tot el color de la roba, però que hauran de limitar-se a les finalitats que els autoritzin.
12: El sector de la robòtica a Catalunya s'ha duplicat en els últims 5 anys. Segons dades del Departament d'Empresa i Treball, ja hi ha 311 empreses catalanes que s'hi dediquen, tot i que només 9 fabriquen robots humanoides. Una d'elles, però, és pionera i puntera a Europa, i CERT Catalunya l'ha visitat.
19: Al barri del Poblenou, a Barcelona, hi ha Pal Robòtics, l'embrió on s'hi fabriquen algun dels models més avançats d'humanoides de tota Europa. Un d'ells és el canguro, que té braços i cames, cap encara no, i que ja camina i fins i tot salta.
4: Fa passets petits. Sai està pilotant, eh?
23: Sai és el nostre investigador d'aprenentatge amb reforç.
19: El canguro encara teledirigit i l'estan entrenant per ser el més àgil possible, però sobretot l'objectiu és que aprengui tot sol. I és que l'autonomia dels robots humanoides és la gran fase d'exploració actual i també la que més riscos comporta.
24: El risc és real, en el sentit que aquest tipus de tecnologia pues puede ser utilizada por varios tipos de temas. Entonces, el riesgo es real. En Europa normalmente hacemos muchísima más atención. Hay otros países que no tienen la misma regulación, son muchísimo más laxo y allí tendrán un riesgo probablemente muchísimo más real.
19: Ell és el Francesco Ferro, cofundador i director executiu de Pal Robòtics. No s'atreveixen a especular quant de temps pot passar fins que els robots puguin prendre decisions de manera independent, com ja ha fet la intel·ligència artificial. De moment, els humanoides que s'estan fabricant ara, el 70% dels catalans, per cert, s'exporten, es fan servir a les universitats per investigació en la indústria i els prototips més avançats, com el canguro.
23: És com tenir un avatar. Tu vas a poder tenir una persona que pot anar a l'altra punta del planeta sin desplaçar la persona. I això en entorn perillós com pot ser una planta química, una planta nuclear, una exploració, i és algo que crec que serà on primer es veuran aquest tipus de robot funcionar.
19: Ell és el Luca Marchioni, el director tècnic de Pal Robotics. Al costat del robot, al costat del canguru, n'hi ha un de més atlètic, el Primi, que s'està desenvolupant justament per un projecte europeu i que serà un assistent de fisioterapeuta. Ell té mans i dits amb articulacions i servirà per fer rehabilitació a persones que hagin patit un ictus.
12: Gràcies, Gemma. Passen 5 minuts d'un quart de 3 de la tarda. Publicitat i tornem.
5: Hermanos Llaurador, acierto seguro en las reformas de baños y cocinas. Somos tu gran especialista. Visita hermanoslleurador.com y descubre auténtica calidad a precios que te van a gustar. Hermanoslleurador.com.
6: Els dilluns no solen ser el millor dia de la setmana, a menys que hi hagi que t'hi jugues Barça.
7: Empezamos fuerte la temporada.
6: Ja ho va dir el tio Faja. Continuem més forts que mai. Que t'hi jugues Barça, amb Albert Bermúdez.
8: Doncs sí, n'anaré jo.
6: I Sique Rodríguez al capdavant.
8: Exacte.
6: Aquest dilluns, Barça-Rayo Vallecano. Segueix la transmissió a partir de 8:45 del vespre a SER Catalunya o a l'app i web de la SER.
9: Què t'hi jugues?
25: Barça!
26: Amb el patrocini de Murprotec i CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
27: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
28: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
29: Canvien els governs, l'economia, el clima i amb ells tota la resta. Estar informat no és només entendre què està passant, sinó també el que vindrà. Subscriu-te a El País per tenir accés il·limitat a notícies, investigacions i anàlisis en profunditat. Entra a elpaís.com o descarrega't l'app i subscriu-t'hi.
12: L'Hospital de Bellvitge lidera una recerca d'àmbit estatal per demostrar els beneficis de tractar el trastorn obsessiu compulsiu, el TOC, de forma precoç quan apareixen els primers símptomes. El problema és que de totes les malalties mentals, aquesta és de les que els afectats més triguen en demanar ajuda. Fins a 10 anys, Susana Ruiz.
30: Els malalts de TOC tenen pensaments intrusius i molestos que es converteixen en obsessions i fan actes repetitius, accions o rituals que reprodueixen infinitat de cops per reduir l'ansietat que les obsessions els generen. Quan abans rebin tractament, més probabilitats hi ha que puguin fer vida normal. La doctora Pino Alonso, cap de psiquiatria de Bellvitge, és la investigadora principal de l'estudi.
31: Quan tu tens una conducta que repeteixes moltes vegades, això produeix uns canvis en el circuit cerebral. Llavors, quan tu estàs molt de temps ritualitzant, d'alguna manera això modifica les connexions del teu cervell. Llavors, si tu fas una intervenció abans que aquestes connexions estiguin modificades, doncs és molt més fàcil que hi hagi una bona resposta.
30: Actualment hi ha tractaments molt efectius per abordar aquesta malaltia, sobretot quan s'aplica des de fases inicials. Però hi ha una barrera social important. És un trastorn força desconegut sobre el qual es frivolitza sovint.
31: I hem d'entendre que és una malaltia que, tot i que es banalitza molt i se'n fa com broma, o pot arribar a generar un nivell de malestar i d'angoixa terrible.
30: Entre el 2 i el 3% de la població pateix un trastorn obsessiu compulsiu, segons els estudis epidemiològics.
12: Per cert, que Catalunya va reciclar l'any passat el 100% dels olis industrials utilitzats. Parlem de més de 19.000 tones que s'han pogut reutilitzar gràcies a una cadena amb tots els actors implicats que permet que aquest residu tòxic es pugui valoritzar. Ens explica com funciona l'Oriol Soler.
32: L'oli industrial no només es fa servir a cotxes, fàbriques o maquinària pesada, s'utilitza pràcticament a tots els edificis, negocis o recintes.
33: Al estar present en tot tipus de maquinària, pues un caso así muy específico sería un ascenso. Recogemos, se genera ese aceite usado, pues desde instalaciones escolares hasta hospitales, hoteles y oficinas.
32: Ho explica Ainhoa Lizarbe, directora de Relacions Institucionals de SIGAUS, que és el sistema col·lectiu de responsabilitat del productor a Espanya pel que fa als olis industrials. Els consumidors traslladen aquest oli usat a tallers o contenidors especialitzats i en el cas de les grans fàbriques hi ha un circuit específic per recollir-lo, tractar-lo i posar-lo de nou al mercat. A més, aquest residu és altament tòxic i és obligatori separar-lo de manera adequada.
33: És un residu peligroso y esto significa que la ley obliga a una correcta gestión a todos estos actores. Es decir, si cualquier poseedor decidiera deshacerse de este aceite usado de cualquier manera, estaría expuesto a multas cuantiosas.
32: L'any 2025 es van generar a Catalunya 19.800 tones d'oli industrial procedents de més de 8.000 establiments, sobretot de tallers mecànics, fàbriques repartits en més de 600 municipis catalans. D'aquest volum s'han obtingut 12.000 tones de lubricants regenerats i 600 tones de fuel industrial. Per obtenir aquests mateixos recursos, mitjançant la seva producció habitual, haurien calgut més de 5 milions de barrils de petroli.
12: Avui, 30 d'agost, és Sant Fèlix, patró de Vilafranca del Penedès, i per tant tenim en marxa la tradicional Diada Castellera. Ara mateix s'està fent la segona ronda a la plaça de la Vila. De moment, entre els castells més destacats, la Vella ha descarregat el 4 de 9 sense folre i els castellers de Vilafranca han descarregat un 3 de 10 amb folre i manilles. Avui, per cert, que hem tingut una gran nit al Palau de la Música. L'orquestra del Festival de Bayreuth ha actuat aquest dissabte per primera vegada al Palau de la Música en un concert que ha culminat la celebració dels 40 anys del Festival de Peralada. La cèlebre orquestra que celebra, atenció, 150 anys, ha estat interpretant una selecció dels moments més emblemàtics de l'anell del Nibelung del compositor Richard Wagner, creador del Teatre de Bayreuth, un dels festivals més coneguts a nivell internacional i un compositor amb qui Catalunya sempre ha tingut una gran relació.

0: I ens queden els esports. Hansi Flick ha parlat en roda de premsa a la prèvia del Barça, que juga demà a 2:15 contra el Rayo Vallecano. Santi Ovalle, bona tarda.
1: Bona tarda. Acaba de comparèixer Hansi Flick a la prèvia del partit de demà, dilluns, contra el Rayo Vallecano, un partit pel qual continuaran disponibles els mateixos jugadors que ja van entrar a la llista de convocats dijous passat i pel qual apunta que hi haurà bastantes rotacions perquè el calendari no perdona i tres dies després ja torna a haver-hi partit de Lliga. Hansi Flick, a la prèvia d'aquest partit, ha assegurat que està content amb la plantilla que té i que no hi ha cap inconvenient si es queda aquesta plantilla fins al gener.
2: Of course I'm happy with my team. I'm happy with my team and so Deco is working on that if we can.
1: L'equip es concentra demà a 2:15 a la prèvia d'aquest partit contra el Rayo Vallecano corresponent a la jornada 3 de Lliga.
0: I ens queda també el temps, Núria Saró.
3: Hola, molt bona tarda. L'últim diumenge del mes d'agost s'acomiada amb un temps força tranquil, amb sol, amb alguns núvols decoratius que tenim a les comarques de Tarragona. I aquesta tarda també en veurem algun núvol d'evolució de bon temps al Pirineu Lleidatà. Una jornada que ve marcada amb temperatures una mica més altes que les d'ahir i moltes màximes es mouran entre els 30 i 35 graus. La setmana començarà tranquil·la, amb alguns núvols, sobretot al prelitoral, que a la tarda podrien deixar algunes precipitacions, com també algun ruixat, especialment al Pirineu Gironí. I a finals de setmana, atenció, que les temperatures tornaran a pujar amb ganes i, de fet, a finals de setmana es podrien tornar a assolir, inclús superar els 40 graus a Ponent.
0: Gràcies, Núria. Per cert, que ahir la Ludwig van la va tornar a fer grossa.

El grup, un dels grans referents a Catalunya, va actuar ahir al Festival Acústica de Figueres, un festival que s'està fent tot aquest cap de setmana amb grans èxits del seu últim gran disc, com aquest, Xavier, tècnic de so.

El grup està de gira per presentar el seu últim disc i actuarà justament dimarts a Vilafranca. Arribarem a 2:15. Recordin, demà estrenem nova temporada de Ser Catalunya, que arriba amb grans novetats. Tindrem més hores en català, una hora més de l'Equip Catalunya, que arribarà fins a les 12 del migdia, i un reforç també molt especial en el segment del Barça. Ja n'han anat sentint la nova transmissió del Què t'hi jugues, Barça, dirigida per Sique Rodríguez i amb Albert Bermúdez a la narració. Una transmissió que ens fa especial il·lusió perquè es commemoren 50 anys de la primera retransmissió en català feta per Joaquim Maria Puyal aquí als estudis de Ràdio Barcelona. Amb aquesta informació, com dèiem, arribarem a 2:15. Això és tot. Adeu-siau, que acabin de passar un bon diumenge.